0: Faré història.
1: Sí, sí.
2: Bona.
3: I a Rubén, que apreta molt pel campionat, o què?
4: Ah, va, va, va. Muy bien, muy bien.
5: Normal.